avui he sentit si moja casa amb la gent se l'endú és si se mi de la noix agredida també molt.